0: FM Tequila 102.5 transmite desde la capital de Ezeiza, Barrio del Plata. Somos una radio que no tuvo infancia. Nacimos grande, Gracias por elegirnos. FM Tequila 102.5.
1: Tequila, tequila, 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5. 102.5.